nya bretie me na ohyebre besesa amenhyira me dey the prophet Francisco Atin nya bretie me na ohyebre besesa amenhyira.